Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo lo que estan representant es supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures

tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa, i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor, i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

0: Torna la dissidència, tornem al viu, així als estudis de Ràdio Malves en 4.9 de l'FM, a la carrer Barraca, als pobles de la mar, i gràcies per estar ahí. La dissidència no descansa, i una temporada més enceta un curs ple d'incidències, d'objectius, de necessitats, de moltes coses. Jo sóc Àlex, estic darrere de l'ordinador.
1: Hola, jo soy José Vicente.
2: Hola, buenas, yo soy Ramón.
3: Hola, yo soy Gonzalo.
0: Hoy no tenemos representación femenina, es de manera disculpas, pero las chicas no podían hoy y habían de hacer programa. En principio, estamos en la actualidad que nos ofega, porque hay una acampada a la Plaza del Sol, a Madrid, a la resta del Estado español, multitud de iniciativas reivindicativas, y nosotros doncs, prenemos un poco el testimonio y volemos también posarnos al día de tanta reivindicación y de tan necesidad que tiene la clase trabajadora y la clase de las personas que no tienen intereses. Lluís Vicent, el nostre col·laborador, ens ha preparat una entrevista amb motiu amb un compa del Comitè Espanyol d'Ajuda al Refugiat. És una entrevista amb el president d'ací de València, que parla de la situació. Estava preparada per tal de donar un poc de la nostra opinió al voltant d'allò que està passant a Bétera tot l'estiu. I, en fi, l'actualitat ens deixa un poc obsolets, però també volíem no deixar passar este tema sense la nostra opinió. Per això ara passarem a posar-vos l'entrevista, que no ha pogut venir Lluís Vicent i el compa del CEAR, però l'hem gravada, i nosaltres comentarem després i seguirem amb el programa. Tenim música, tenim debat, parlarem de les iniciatives de la salut mental per aquest mes d'octubre, i espero que vos siga agradable el programa. Passem a posar l'entrevista. Endavant.

0: y membre del equipo jurídico de SEAR, Comité Español de Ayuda al Refugiado. Volíem primerament fer-li una pregunta molt senzilla i de difícil i complicada resposta. És la següent. Per què migra la gent?
1: Quina pregunta, mare meva. Pues, fet natural en la vida, el desplaçament, veritat, vull dir, un desplaçament intern, moltes persones se desplacen dins del seu propi país, del seu propi territori, i algunes, moltes, al final, pues, han de fugir, se'n van a altres països, o se'n van en busca de vida, perquè de vegades en els seus països no existeix una vida amb possibilitats de tirar endavant, i de vegades han de fugir per persecucions, guerres, etc. No? Recordem també que tot el desplaçament per causes ambientals, no sols el canvi climàtic, sinó l'acció de l'home, allò de la contaminació que generem i la impossibilitat de viure com a conseqüència de l'extracció de minerals, de recursos, pues fa que moltes persones s'hagin de desplaçar. Històricament, tots venim de la migració, no? I no té un familiar que ha migrat, que ha canviat de ciutat, de barri, de poble, se n'ha anat a un altre lloc del territori o va tindre que anar-se'n a treballar o fugint de persecucions a altre país. És un fet natural, com expliquem, i així podríem inclús parlar de xifres, no? Per primera vegada en més de 20 anys el número de persones desplaçades de manera forçada ha disminuït, però no ha disminuït, estem parlant de 117 milions de persones. No, estava explicant que no ha disminuït perquè no hi hagi guerres, conflictes i motius per a desplaçar-se, sinó que ha disminuït en les xifres globals que extreu l'ACNUR perquè es tanquen les fronteres, s'impedís que arriben, s'intenta fer que les persones no arriben. Això és impossible. Les persones continuaran marxant dels seus llocs on habiten, a altres llocs del seu propi territori o a altres països. Això continuarà passant. El tema és si dificultem més aquesta arribada, per tant causem major sofriment, major patiment, o si habilitem el que nosaltres anomenem vies legals i segures per a que les persones arriben en condicions de legalitat, de dignitat, sense jugar-se la vida.
0: Creus que Europa i els governs occidentals haurien d'intervindre en l'economia dels països empobrits per tal que la gent d'allà no es veia obligada a emigrar? I si això suposa el desenvolupament econòmic d'aquests països d'origen, creus que nosaltres, els occidentals, europeus, valencians, hauríem de baixar el nostre consum material i energètic, en definitiva, per certa comoditat entre cometes?
2: El que està clar és que el que hem de fer és no intervindre, és a dir, el que hem de fer és treure les nostres mans, les mans europees, de l'extractivisme i del colonialisme, del postcolonialisme que continua vivint-se en molts països, no? És a dir, qui fa les guerres per endur-se el petroli, qui fa les intervencions militars encobertes, qui expolia els països d'Àfrica i d'altres indrets, no ha d'intervindre en ningú altre país. El que ha de fer és treure aquestes mans, no? Un company sempre diu, i jo ho mantinc, que per a parlar de migració, de parlar de colonialisme, hem de parlar d'espoli, de recursos naturals. Clar, tot això és el que provoca finalment aquests desplaçaments forçats que venim dient, no? El que hem de fer justament és treure les mans les empreses multinacionals que allí esquilmen i fan i furten el territori. També l'acció humana europea i no europea també provoca desplaçament de manera forçada amb la contaminació d'aquífers, en l'extractivisme que comentàvem, en la mineria a cel obert, etc. El que hem de fer és eixir d'aquests països i, en tot cas, si comprem o fem intercanvi en aquests països, que com no s'hauria de fer, caldria fer-ho de forma justa, amb preus justos, acords amb la realitat. El que no es pot fer és anar a furtar allò que no és nostre i després esperar que la gent no isca d'aquests països. El que tu comentes del consum nostre, almenys hauria de ser just, és a dir, que quan comerciem i fem qualsevol tipus de transacció amb els països emissors de persones refugiades i desplaçades, hauria de ser en preus justos i acord amb els drets humans, el dret internacional. Això, en tot cas, és el que hauríem de fer.
0: Sembla que Europa està capficada en ser àrea i cristiana, però la societat és plural i diversa. Creus que hi ha xoc cultural o no inclusivitat de la gent migrada, de manera que en el futur puguen crear-se guetos o conflictes violents?
2: El que està clar és que la nostra societat ja és diversa. És diversa, és plural. Sols hem d'anar a qualsevol col·legi, a qualsevol supermercat, a caminar pels nostres carrers, les nostres places, per veure que som una societat ja diversa. Crec que també les persones procedents d'altres indrets conviuen amb nosaltres, als nostres barris, en general, vull dir, tenim una convivència pacífica i fàcil, clara, de convivència. En canvi, en altres llocs, com per exemple a França, no s'ha fet així, no? S'ha desplaçat a la població migrada, a aquestes cites, a aquestes baules, a aquestes barris perifèrics de les capitals, apartant-los de la societat francesa, i ha suposat això pues, un sistema, una mena d'apartheid que suposa que les persones d'altres procedències no se senten franceses ni se senten tampoc originàries dels països d'on venen, d'Argèlia, de Mali o d'on siga, no? En el cas de l'estat espanyol així es conviu perfectament totes les comunitats en els barris són plurals i hem de continuar sent així. Vull dir, jo no crec en aquest risc, crec clarament que la societat cada vegada és més diversa. Crec que la regularització de les persones migrades que han estat treballant ara, que estan treballant gràcies a la regularització, farà que puguen pagar aquestes pensions, aquests sous de futur. Són persones que abans ja estaven treballant en situació de precarietat. Són persones que estaven en una situació difícil i ara tenen una millor situació, ja que tenen un permís de treball i residència que fa que puguen cotitzar, que puguen tirar endavant en drets laborals. I el que està clar és que qui parla de prioritat nacional m'agradaria veure-lo treballant en el camp on treballa la immensa majoria de persones migrades, recollint ais, cebes o carxofes. Prioritat nacional, per favor, aneu a collir carxofes a 5 euros, a 10 euros, a veure si sou capaços, o a la construcció, on falta molta gent per a treballar en aquestes vivendes tan necessàries per a la societat. Ahir no hi ha una prioritat nacional, ahir no va ningú a treballar, no? Ahir són les persones migrades. Aquestes són les nostres societats i el que hem de tendir és a no ser utilitaristes amb les persones migrades i, al contrari, valorar tot allò que estan fent i la contribució que estan fent. Nosaltres no ens agrada dir que no ens agrada que les persones estiguen així perquè cotitzen. No, va més enllà. És una qüestió de drets humans, és una qüestió de justícia històrica amb les persones migrades.
0: Davant certes afirmacions com afirmacions i creences que molta gent creu com a verdaderes, tipus que els immigrants viuen de les ajudes socials i que són el doble en el territori del que realment són, què els diries tu?
2: Doncs el que venien comentant, és a dir, no és cert que les persones migrades tinguin més ajudes que la resta, al contrari, ocupen una taxa, això qualsevol que faci un Google i diga quina quantitat de persones migrades està rebent ajudes socials, la renta valenciana d'inclusió, l'ingrés mínim vital, vivendes públiques, és una quantitat mínima en comparació amb les persones que estan així. Això són, ho podeu comprovar perfectament. I al contrari, el que tenim és el que estàvem comentant abans, persones que treballen i cotitzen a la Seguretat Social, persones que òbviament paguen impostos contínuament, persones que estan sustentant les cures de les persones majors, les neteges, el treball en el camp, en la construcció, en els àmbits en tot el sector primari, no? Com comentàvem, prioritat nacional, perfecte. Qui vol vindre a fer les cures a ma mare i a netejar a ma mare quan està al llit? Pues, curiosament acaben sent persones migrades, no? Prioritat nacional, per favor, que vinguin. Pues no, són persones migrants. Esa és la realitat social. No és cert que les persones es valguen de les ajudes, i si ho feren, tindrien dret a fer-ho perquè també estan cotitzant en igualtat de condicions com la resta de la societat. Però és que a més no ho fan, a més no és veritat, no? I per tant, cal desmentir aquesta afirmació de que reben més ajudes que ningú, i al contrari, són les que estan sustentant una bona part de l'economia que ningú més està disposat a fer-ho. Nosaltres, una vegada més, dic que no volem una relació utilitarista de que són importants perquè treballen així o perquè fan... No, són importants per una qüestió de drets.
0: Val, molt bé. Explica'ns, per favor, algun projecte bonic realitzat a València o al País Valencià que tinguin com a protagonistes la gent migrada.
2: En general són molts els projectes que existeixen, no? en les entitats socials i les autoorganitzades per persones migrants o les pròpies associacions de migrants. Si qualsevol persona s'acosta a una ONG podrà observar. Nosaltres tenim projectes de col·laboració amb les persones, per exemple, LGTBIQ+, tenim projectes de teatre, d'integració social, d'aprenentatge dels idiomes, d'empoderament de les dones, constantment hi ha projectes. Tenim projectes de lluita contra el racisme i la xenofòbia. Us animem a entrar a la pàgina web de CRPB a veure el projecte d'Alça la veu contra el racisme i la xenofòbia, a mirar els observatoris que desmuntem els bulos i les desinformacions sobre les persones migrades. Tot això està en la pàgina de CRPB, ho podeu veure, i moltes altres entitats tenen projectes molt interessants que us animem a que participeu i pugueu veure en les pròpies pàgines web de les entitats, perquè constantment s'estan fent bones notícies. A nosaltres sempre ens agrada parlar de les bones notícies. Curiosament, sols hi sent notícies d'immigració quan són males, no? Quan hi ha una persona que ha mort en una frontera, o que ha comès un delicte, o que això sol ser notícia. En canvi, les bones notícies de persones migrants, persones resilients, persones que tiren endavant, supervivents de víctimes de violència de tot tipus, en qüestions també d'educació, de joves que han arribat a uns escalafons molt alts en l'educació i que venen d'altres indrets del món, això no sol ser notícia. I nosaltres el que volem parlar de la migració és en positiu, el que volem és parlar de les persones refugiades com a persones molt vàlides, resilients, com diguem, supervivents, i que tiren endavant en qüestions que nosaltres no sé si serien capaços. Per tant, cal contar aquestes bones notícies i deixar de bulos i de desinformació.
3: Doncs moltes gràcies, Jaume Durà, de l'equip jurídic de CEAR, Comitè Espanyol d'Ajuda al Refugiat, per aquestes reflexions sobre migració. Jo sóc Lluís Vicent i això és Ràdio Dissidència. Gràcies.
4: Uau, moltes gràcies Lluís Vicent, moltes gràcies Jaume Durà, perquè són tòpics el que nosaltres tenim en el cap, i amb aquesta intervenció, amb aquesta entrevista curteta, se'ns aclarissen moltes coses. Josebi, tu en principi havies proposat aquest tema per a un altre programa que no va poder ser,
5: sí,
4: perquè ara l'opinió pública està en el problema de la vivenda, però hem passat un estiu on se'ns ha colpejat des de mitjans de comunicació amb el tema de Ceuta i amb el tema de refugiats i migrants. I pense que no s'ha tractat el tema en honestetat, no? Perquè s'ha presentat a la comunitat migrant com una comunitat invasora, com una comunitat que... No sé si tu vols afegir alguna cosa o t'estic posant en un entrebanc, no? Que vols afegir alguna cosa?
6: No, bueno, no mucho aparte de lo que ya ha dicho el compañero, pero decir que todo el que viene de otro país que se llama inmigrante, o incluso tú cuando vienes de una ciudad a otra ciudad, al emigrar, el que emigra no emigra porque le apetece, sino porque en su país funciona mal, porque hay guerras o porque hay cosas parecidas que están mal hechas y la gente emigra para buscar un mundo mejor y una nueva casa, vivir en paz y en libertad. No sé qué añadir más, si alguno quiere añadir algo más.
5: Sí, en aquesta línia el que jo volia dir és que ha estat molt interessant el que s'ha dit, sobretot al començament, el tema de per què migren. I és que hi ha una manipulació, l'ha dit molt clarament, fora els estats occidentals, europeus i no europeus, estats més forts, estats més febles econòmicament. Perquè què passa? El que la gent no sap és que la gent emigra, la gent ve així a Europa a treballar perquè fins i tot els preus als seus estats d'origen dels insums diaris, del que anem, així anomenem la cesta de la compra, resulta que tenen uns preus que no estan adients als salaris dels seus treballs ni remotament, i això tenen manipulacions. Igual que ara estem parlant del tema de la vivenda i de la manipulació dels preus per falta d'oferta, i què té aquesta oferta i per què no hi ha aquestes vivendes, no estan al mercat, doncs exactament igual es passa a les persones migrants. No són solament guerres, no són solament catàstrofes climàtiques, que també, tot això també és veritat, i dictadures i tot això és veritat, però hi ha una realitat econòmica que és la manipulació econòmica més elemental, i resulta que trobes que a tot el món hi ha uns preus que, oh, quina casualitat, els mercats ens trobem que hi ha uns preus molt semblants a tota Europa, per exemple, sobre unes qüestions, i després quan venen així la gent el diu, és que els preus, què es penseu que són els preus al meu estat d'origen? És que resulta que hem d'emigrar també per a les qüestions bàsiques. I allà és quan obres els ulls i et dones compte del tema de les manipulacions. Anem a dir-ho clarament. Clar, això que passa, que són manipulacions que són, estan per damunt dels estats i per damunt de les institucions supranacionals com la Unió Europea, que, perquè no són solament de països europeus, són de països i capitals de tot el món. Són famílies, al cap i a la fi són patrimonis familiars que decideixen on va els diners per una banda i una altra. Són, i això què fem? Doncs això no està als parlaments. I clar, hi tenim una manipulació que estem fent interna. Estem fent una manipulació, però no l'estem fent nosaltres, això ho he d'aclarar. O sigui, nosaltres com a ciutadans no tenim vot en aquests patrimonis, no podem votar, com no siga que els expropiem, i ja ens quiten el programa després de dir això, com no siga que expropiem aquestes famílies, és a dir, m'ho diré clarament, és a dir, què fes amb el que fas amb els capitals, i qui són els capitals, quines persones estan d'estar els capitals. Ah, això és una història que t'obre els ulls, és a dir, completament.
4: Ramon, alguna cosa o no?
7: Buenas tardes. Yo, a ver, sobre la opinión de la inmigración, hombre, ninguna opinión es milagrosa. No hay ninguna opinión que sea milagrosa, porque si fuese milagrosa ya estaría todo zanjado y... Gracias. Y estaría todo zanjado y hecho. Pero, a ver, sobre el tema de la emigración, sobre todo la invasión de Ceuta, es lo que opina la mayoría de ciudadanos, sobre todo los ceutíes. Es que es un tema muy delicado y lamento mucho que sea un poco claro. A ver, todo inmigrante extranjero tiene derecho a entrar a España legalmente para trabajar, para estudiar, las veces que quiera. Pero se trata de que ha entrado un país levantando una frontera. Es como yo ahora mismo me cojo una barca y me voy a Marruecos. Me ve los agentes, me detienen y hacen el papeleo, o como ahí funcionen, y me deportan hacia España. ¿Por qué? Porque he entrado ilegalmente. ¿Qué pasa? Es que encima no solamente que han entrado ilegalmente, es que encima han cometido delitos, han hecho daño a los ciudadanos ceutíes, y claro, están ya que no puede más con esa angustia. ¿Qué pasa? Tú comentas esto y hay ciudadanos que te dicen racista, te dicen, sí, racista, te dicen un montón de insultos menos apoyo. Y aquí hay que separar el racismo con la opinión. Porque una persona que es racista es porque odia a uno por su raza. Aquí no se trata de odio, aquí se trata de una opinión.
5: Se me había olvidado decir una cosa que es adiante al que has dicho, y es que Jo estic d'acord en que no és racista per dir que el que ha passat no, no, no hauria d'haver passat. Però si és veritat que l'estat espanyol ha comès un error no, una manipulació, que jo crec que això ha fet la classe política, i això sí que és un tema de votar. Això és un tema que els ciutadans sí que poden votar, amb el tema de els contactes de treball de, d'origen. És a dir, que la gent vinga amb el seu contacte de treball. Què passa? Que resulta que a Espanya, amb una, en proporció a la població, resulta que ens trobem que tenen més de 100.000 contractes, la Itàlia de Meloni, en origen, no? De gent que va a Itàlia a treballar amb el seu contracte de treball, resulta que a Espanya tenim uns 20.000 a l'any. Això com s'explica? Ah, no, després arriba el polític, regularització massiva. I per què no han vingut amb el contracte de treball des del començament? I ahí està la sospita també de la manipulació de polític, no t'estaran menjant l'orella algunes élites empresarials de que no hi hagi contrats en origen de treball i que la gent vinga a la patera i el contracte en negre? A Madrid les coses clarament, perquè això té una pinta molt espantosa i està més que estudiat, eh? Anem a dir-ho ja amb serietat. Clar, el que ha passat a Ceuta, el que ha passat a Ceuta hauria passat, hauria sigut més difícil que passara si la gent vinguera amb més normalitat des de, per exemple, l'estat marroquí amb el seu contracte de treball. Que ahí sí que poden fer coses, eh? Com a estat espanyol sí que poden els ciutadans votar i prendre mesures. El deixa el tema també de les manipulacions, el deixa ahí.
4: Si vos sembla, vols afegir alguna cosa, Ramon?
7: Sí. Yo lo vuelvo a decir, lo del tema este de la inmigración es muy delicado. Y más que una opinión es crítica. Sobre todo es crítica, porque vemos muchas cosas que no se pueden decir, y si decimos alto y claro lo que pensamos, pues vienen ya las protestas, que si eres racista y o si no dejas de ser racista. Aquí no se trata de racismo, aquí se trata lo que es. Aquí, por ejemplo, España no cierra las puertas a nadie, lo que pide es que entren legalmente, no que entren ilegalmente, porque si yo ahora mismo, como yo he dicho antes, el comienzo de mi opinión, yo ahora mismo me cojo una barca y me voy a Colombia, por decirte algo, para cambiar de estado, y me detienen los agentes, hacen el papeleo para el trámite de mi expulsión a Colombia y me expulsan a España otra vez, me devuelven aquí a España, y ves, y no pasa nada, me expulsan, como yo he entrado, salgo. A lo mejor al mismo día no, pero a lo mejor al día siguiente puede que sí. Pero cambio que aquí, por ejemplo, cuando vienen ilegalmente, pues ha puesto pues a España como de la Casa de la Caridad, ¿eh? Y eso, a ver, ya sabemos que hay que ser colaboradores, hay que apoyar todo lo que tú quieras, pero aquí nosotros también, los españoles, también necesitamos mucho apoyo. Aquí hay muchas víctimas que necesitan apoyo, aquí en España, víctimas de violencia de género, víctimas del abuso sexual, víctimas de discriminación, por tener una patología de salud mental o sin salud mental, y aquí nos da solamente el apoyo justito. Ahora viene, por ejemplo, un grupo de marroquíes ilegalmente a España y les dan un caramelo, no, les dan todas las chucherías que hay. Y claro, eso lo vemos un español y protestamos porque el trato tiene que ser igual, tanto a un español, tanto a un inmigrante. Ahora esto tú lo comentas en la calle y te dice de todo.
4: Uau, el carrer està cremant-se. Que tenim poc temps avui, Ramon, no podem estendre-nos més. Ja. Si vos sembla, avancem en el programa.
7: Vale,
4: jo penso que cadascú ha posat la seva opinió en clarament i anem a escoltar, perquè el programa passat tinguérem una convidada... Espera, sí, que t'obriga ara. Sí.
5: Només un incís, s'ha d'aclarar una cosa abans. Ajudes oficials públiques, si estàs en situació d'immigració il·legal, de veritat, de que no tens paper de veritat cap, no pots tindre aquestes ajudes, eh? Això també el volia aclarar jurídicament, que això és un tema jurídic que s'ha d'aclarar.
4: Molt bé. Passem a uns consells, i el primer de tots és una manifestació que n'hi haurà el dia 15 d'octubre, que és dijous, a les 11 del matí a les Torres de Serrans. Està convocada per l'associació, per la plataforma contra el vertedero de Zarra, en defensa de l'aigua, la naturalesa, la salut i el futur de la comarca de la Vall de Cofrents-Allora. És contra el vertedero que volen instal·lar a Zarra i és una manifestació a la que demanem participació perquè és un clamor ja de la comarca sencera pel seu futur. Vos posem ara la informació.
8: Hola, valencianos y todos los que nos estáis escuchando. Os voy a informar de lo que hay el día 15 de octubre. Como aún quedan unos días, anotar en vuestro calendario. ¿Tenéis ya papel y boli preparado? Ok, os cuento. Viene todo el Valle de Allora, Cofrentes, a Valencia. Y diréis, ¿para qué? Pues vienen a manifestarse. Se moviliza el valle en las calles de Valencia para frenar el proyecto del macrovertedero de Zarra. La manifestación tiene como lema De mi vertedero a tu paella. Viene la plataforma vecinal y los ayuntamientos de los pueblos afectados. Se trasladan a Valencia para hacerse oír y para advertir de un peligro que afecta a toda la comunidad valenciana. A toda la comunidad, sí señor, a toda. Afecta a nuestras aguas, la tierra y el paisaje natural de donde se ponga un vertedero. ¿Conocéis el Valle de Allora, Cofrentes? Pues yo como hija del valle os animo a conocerlo y os pido alzar la voz. No al vertedero de Zarra. Uniros a la manifestación del 15 de octubre. No te quedes en casa. Os voy a dar detalles del recorrido. Comenzará a las 11 de la mañana en las Torres de Serrano, punto de concentración y salida. Se hará la primera parada en las Cortes Valencianas, donde se recogen las proposiciones no de ley presentadas por los grupos parlamentarios. Luego, a continuación, Plaza de la Virgen, lugar elegido para el acto simbólico de protesta. Y se terminará en el Palau de la Generalitat. Recordar, 15 de octubre a las 11 de la mañana en las Torres de Serrano. Manifestación en Valencia contra el macrovertedero de Zarra. Todos los vecinos del valle alzan la voz en Valencia. Valencia, únete a nuestra lucha por el agua y tierra que es de todos los valencianos. Será afectada si este proyecto no se para. No te quedes en casa. Acompáñanos el día 15. Pasa la voz a tus amigos y grita con nosotros no al vertedero de Zarra. Os esperamos.
9: Despierta, escucha la disidencia.

0: Wow, molt bé, moltes gràcies. Gràcies a l'Olin, que ens ha preparat un bon dossier per a la protesta. I continuem, avui el programa serà més curtet per necessitats de l'estudi. Estem a octubre, al mes de la salut mental, i estem... No podem anunciar encara la manifestació perquè no està tancada la data. Pensem que serà el darrer cap de setmana d'octubre, però la data concreta està pendent de que la plataforma de teixint vincles la establisca. En principi, Gonzalo, Com està el col·lectiu, el moviment ara per ara que se troben? Hem estat en les conferències de CHAPS, també de València, i se presentava la salut mental com un tema de famosos, perquè estava José Antonio Marina, Máximo Huerta, una periodista que havia guanyat el Pulitzer. Era com si se volguera desnaturalitzar el que és el col·lectiu, perquè, clar, s'han presentat uns ponents que no donaven una mida del que nosaltres estem tocant i vivint dia a dia, no? I també el dia 7, una cosa que està més arrelada al col·lectiu, que organitza Cova, així al Cabanyal, la presentació d'un llibre. Pensé, però com està el col·lectiu? Busque la informació del dia 7 i com està el col·lectiu, Gonzalo, perquè totes aquestes convocatòries que s'estan fent un poc que desnaturalitzen, no, el moviment, no? Com ho veus tu?
1: Com està el servici?
2: Està també el clavo. Ay, perdona que me ría, pero es que le acabo de decir famosos, ahí van todos la gente guapa y tal, y es el que está de moda. Y yo también voy a hacer terapia, este que programa en una cámara, que me lleguen los diners. Si es que dona sensació de Natal, clau, tio, perdona que saque aquesta reacció, però mira, també com a col·lectiu, què anem a fer? És a dir, tenim uns actes més interiors, en el que doncs apareix un personatge com puc ser jo, així una mica extravagant, no contratable, no? Però que pot estar de una vegada a l'any en un acte públic, però quan parla una persona públicament, quan tu has de donar una imatge pública, doncs aquí crides, doncs crides als famosos i crides a persones que no tenen, anem a dir-ho clarament, una sintomatologia clara i percibible. És a dir, perquè quan la sintomatologia apareix,
0: tothom desapareix.
2: Clar, tothom desapareix, és a dir, desapareix excepte la família, i si tens sort desapareix tot.
0: I els professionals que són de veritat, que no desapareixen.
2: Clar, és a dir, és que és la veritat, és a dir, ahí anem al somormujo, anem ahí al fons. I aleshores, què passa? Doncs que fem actes, totes les associacions, les federacions, la confederació, el CERMI, tots fem actes en el que portem a famosos, perquè és el que hem de fer. Però tens raó en el que hi ha un problema de visibilització del fracàs. Vale? És a dir, mira, i és una paraula que aquesta societat, dir la paraula fracàs és sinònim de mort, i part del problema d'aquesta societat és que dir la paraula que això ha fracassat o que alguna cosa ha fracassat és el sinònim de mort. I no és veritat. Hi ha coses que fallen, hi ha coses que no surten bé,

Flamenco d'aquí i d'allà, el programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autorització de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari.
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

arrabbiarmi, perché mi passo sempre genial. Radio Contrabbanda. Radio Contrabbanda. Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser

0: Un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó el dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de l'FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant es supone, no a si mismos o a si mismas, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment,

Estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me perquè m'ho passo sempre genial.

els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa

0: Una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el Bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
1: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
0: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
1: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
2: Jo sóc soci de Solidaritat, de Solidari.
3: I voto en la porta.
2: I voto en la porta de Solidaritat amb Catalunya, no?

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

fui al bolero, parleu amb Satanàs. A clave, sonero mayor, eclipse total. To funky, però salsero, mami, estic pa atrás. Al sofà del tirateo, que és el meu gimnàs. Plou al banc de la Farga i surten els llimacs. Balada marca en un 45 d'estacs. Partida llarga i no sé jugar escacs. Ni tàctica, ni estratègia, ni focs, ni dracs. No vaig dir res perquè la ruïna camina de pressa. Posa fre al carrer i l'odi confessa. El diner no resa, no porta corona d'espines. Vine amb mi i que ens calmi Elis Regina. Jo com un Vietcong, matralleta i salacot. La història diu que tot es pot. M'heu regalat les ales i les ganes de volar, i amb això tinc més del que mai podria desitjar. Gràcies.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.